Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet. Per a mi.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: radiosa. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: de Colombia para el mundo. Pa, pa.
1: Ay, compadre Juané. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Así

Un placer estar aquí con ustedes.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Un bon moment.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

que s'ha fet de la donzella ja fa temps i temps i temps que tots som d'una altra mena. Si bonic era aquell cant i bonica aquella lletra i gloriós aquell passat, ja no ens plau mirar endarrere.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Moltes gràcies. Moltes gràcies.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Good night.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: sinvergüenza.
1: A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.
2: Si me ves llorando, es que no sea feliz. Tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà. Sale, po, vámonos, dame, dame, ole, po, toma, sí. Sale, po, vámonos, dame, dame, ole, po, toma, sí. Dice la gente

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

l'Itàlia el món s'atura, demanant pietat al foc. S'amaguen les criatures.

0: town is dead.
1: Càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

trist. Ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer pesats.

0: natural, per fer sorbets, per fer gelats, per refrescar-me calorat.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: Un, dos...

0: Assajarem algun dia o no?
1: Bueno, clar, traiem agenda, o què?
0: Jo l'agenda la meva la tinc mullada.
2: Que cabrón.
3: Sí, cansa molt.
4: La banda.

0: Wanna dance with me?
1: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Esta Radio Horda. Radio Horda 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: olhilhas ventosas, depois de diferentes amarros, em que brincaram bocinhas petites, de lonerê nas canas, porque também tinha. E se não, que faria gelado de mão, para mil campanas de graça de putas.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Bones tardes, estimats oients de Ràdio Hortamos i Pala, del 107.9, de la freqüència modulada del 107.3, si m'ho escoltat tot el clan de Sant Pere, a través de www.radiohortà.cat, a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest cap vespres de Ràdio Hortà, com us van ja dilluns, on han començat la setmana, concretament la número 28 d'aquest any en curs, que no té més història això que el número que sempre m'agrada de dir-ho quan començam, i en aquest cas això mos vam a dilluns, dia 6 de juliol de 2026. Fa mal dir, ara anava a dir, hem acabat les festes de la colònia Sant Pere, relativament, perquè sí que continua 20 actes, així ja dins del programa, però fora de les festes oficialment, un poc allò entremig, com així també ja hi va haver, per exemple, un acte abans del SUS inicial oficial, i sols habitual també, si no cada any que sigui alguna cosa per l'estil. Res, després en parlarem, perquè avui toca el torn, com sols habitual, si no, retenau a la Unió Independent d'Artà, més per Mallorca, que tenim ara també més per Artà i la Colònia Sant Pere, que tenim aquí els seus representants, ara tot d'una anem amb ells. Així que de moment donem el SUS i ja després anem fent passa a passa i tema a tema. Benvinguts, començam!

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: I bé, doncs, com dèiem, anem ja amb els representants de Unió Independent d'Artam, en Jordi i na Maria, que ja tenim aquí els nostres estudis, com és habitual. Benvinguts a tots dos de nou aquí a Ràdio Artam Municipal.
1: Gràcies, Tomeu.
2: Hola, què tal?
0: I doncs, bé, com sempre, fent repàs, començant, si més no, per aquest plenari, en aquest cas el plenari ordinari de juny, que va tenir aquests punts a l'ordre del dia. El primer, aprovació d'actes, imagino que poca cosa a dir, imagino.
1: Sí.
0: Després, el punt número 2, sí que ja era l'expedient de contractació del servei de gestió del servei públic d'atenció a la primera infància de l'Ajuntament d'Artà, aquest tema de les escoletes.
1: Sí, les escoletes, de, en aquest cas, principalment d'Espou de la Lluna i també Estrella del Mar, alguns serveis en l'estiu. Bàsicament és la nova licitació, és una necessitat, si no ens quedem sense servei municipal, un servei molt necessari. Nosaltres ja en el seu moment, fa uns anys, quan se va fer aquesta licitació una mica diferent de la que hi havia hagut, no és que estiguin super d'acord, però bé, és veritat que el servei més o menys està funcionant, les educadores s'han mantingut les mateixes i per tant ara el que necessitem és que el servei continuï i sigui el millor possible. Enguany hi ha alguns canvis, que és que principalment, que això ja se va dur a un altre plenari, però és que Estrella de Massa de la colònia i la conselleria l'ha agafat com una espècie de pla pilot per tal que aquesta escoleta depengui ja directament de conselleria, de la conselleria d'educació, que de fet és com una reivindicació històrica perquè finalment totes ho acabin a sent. Aquest és un primer pas, per tant perfecte que s'hagi triat una del nostre municipi. El que venia en aquesta licitació era perquè en l'estiu hi pugui seguint avant servei a Estrella de Mar i llavors la licitació de tot l'any a l'escola d'Espou de la Lluna. Sí que es veu que hi ha un augment significatiu del pressupost, però aquest, com ja se mos va explicar i nosaltres entenem perfectament, bé degut a l'augment del conveni de ses educadores. Un augment molt necessari, yeah. Una reivindicació que duen anys fent, que encara no ha arribat, crec, a l'alçada que necessiten. Per tant, és una feina molt important, que mos afecta a totes les famílies i que crec que estan en tot el seu dret i la seva reivindicació, perquè és una feina que té unes condicions que no són les adequades. Per tant, òbviament no hi podíem estar en contra, creiem que és un augment que és totalment justificat i necessari, per tant, hi van votar a favor.
2: Sí, d'aquí donem aquest suport a totes les educadores 03 per reivindicar aquest sou digne que realment mereixen.
0: El punt número 3 era l'aprovació de l'expedient de reconeixement social de crèdits juny 2026, aquestes oficis, aquesta sèrie de factures que, a més, des de fa un temps ja se passen per plenari, vaja.
1: Sí, ja és una tònica, no? Mos diuen que cada vegada n'hi haurà menys, però no pareix que s'estiguin acabant aquestes ofis. Aquestes ofis, jo m'agrada tornar-ho a explicar, no? Mos agrada explicar-ho, sí. Perquè tenim una postura molt clara. Nosaltres sempre mos abstenem, perquè això se tracta de tot un seguit de factures que s'estan pagant d'una manera així com no toca. És a dir, ells mos diuen que no tenen temps per fer les licitacions, però la llei de contractes és del 2018, per tant, des del 2018, que ja governaven els mateixos que estan governant ara exactament, per tant, no és que puguin dir, perquè a vegades pareix quan les hi deim, però això no ho heu d'arreglar, és que això ve de molt antic, bueno, de molt antic, que tu ja hi eres, per tant, i ja feia uns anys que governaven ells, crec que això s'ha de deixar clar, no? Per tant, des de fa bastant ja d'anys, vull dir, ja estic xerrant de 8 anys, que hi ha aquesta llei de contractes, i això vol dir que tots aquests expedients que són mils i mils i mils d'euros al llarg de l'any, farem la suma de quan acabi l'any perquè tinguem una constància real de la quantitat de dobbers que estan xerrant, que s'estan pagant d'una manera que no toca, que fins ara no sabíem perquè fins ara no se duien al plenari, s'arreglava tot en la Junta de Govern i la nova interventora, crec que d'una manera molt, molt acertada, ha volgut que surti plenari, i això també és una manera de fer-ho més transparent i que la gent ho sàpiga. Que l'oposició en siguem plenament conscients de que és tot allò que no s'està fent, o no s'està pagant, no s'està licitant així com toca. Per tant, són molt de mils d'euros, són molt d'anys que duim, són 8 anys, per tant, sí, és molta feina, i si està fent feina, jo no dic que no, i me consta que sí que és vera, però són molt d'anys, per tant, crec que duim molt d'any de retras i que ja fa 8 anys i que ja hauríem de tenir-ho més encaminat. Per tant, són unes factures que no s'ha fet la licitació, segons diu la llei, i per tant, s'estan pagant d'una manera irregular, però la manera de poder-les pagar és que el plenari doni el seu vistiplau. Nosaltres, òbviament, no hi votarem en contra perquè pensem que són factures que s'han de pagar, això. Però no hi podem votar a favor. És una manera de donar el nostre com el nostre rebuig i de fer palesa la nostra insatisfacció en quant que l'Ajuntament no està posant en ordre totes aquestes coses. Mm. Que estan fent feina, clar, segur, jo no dic que no, però ja feim tard. Mm.
0: Després, el punt número 4 era l'aprovació de la proposta envers el compte general de 2025.
1: Sí, això és un tema tècnic, és de l'aprovació de comptes, és una cosa tècnica que fan els tècnics administratius, de dir, els comptes han estat aquest, això s'ha gastat, tal, per tant, simplement és una aprovació burocràtica que no té més sentit.
0: Després, supos que si voleu podeu comentar 5 i 6 junts o per separar com
2: sí,
0: vulgueu,
2: és el mateix.
0: En aquest cas, que era la proposta de modificació del pla estratègic de subvenció, modificació número 2, el punt 5, i el 6, la modificació de les bases d'execució arrel d'aquest mateix punt anterior.
1: Sí, aquí va haver una mica de mal entès, o mos ho van explicar d'una manera les comissions informatives en el plenari i llavors d'un altre, no? Perquè en Jordi va fer una pregunta en el seu. Bé, bàsicament el que se mos va explicar i el que diu una mica és que acabam amb una subvenció que ja no estava tenint sortida. Nosaltres entenem que si hi ha una subvenció que no té sortida, està bé que aquest dos bets se duguin a una altra banda, no? Era una subvenció que anava encaminada a un conveni en la Creu Roja per un tema de migrants irregulars i per tant aquesta subvenció, aquest conveni ha deixat de tenir ha de ser necessari segons mos han dit i nosaltres mos ho creiem i que per tant aquest dobbet se puguin fer servir serveis socials d'un altre àmbit. Serveis socials mai s'acabaria el pressupost i per tant benvingut serà qualsevol pressupost que no se gasti. El que sí que nosaltres demanàvem era saber un poc és per què no. Llavors, així com ens ho van contestar en el plenari, pareixia com si és que era una cosa que és Creu Roja, que no s'havia de fer, però així com ens havien explicat a les comissions informatives, era com que aquestes subvencions ja no sortien, no se sabia molt bé perquè ja molta gent no la demanava, i clar, nosaltres un poc el que volíem saber era han d'anar a investigar darrere, sí que es verà que ara hi ha tota la part de la regularització massiva, però que la falta de demanda en aquest àmbit ja havia començat abans d'aquesta regularització massiva. Per tant, era un poc, mos preocupava i en vàrem xerrant l'executiva, sobre els motius de per què aquesta manca d'interès amb aquesta subvenció. Simplement això, i després va aparèixer com que estaven dient una altra cosa. No sé, simplement o no vàrem entendre bé, o no se mos va explicar bé les comissions, o bé, simplement això, que nosaltres hi votam a favor, entenem que aquest pressupost s'ha d'utilitzar, però sí que mos hagués agradat tenir una mica més clar exactament què estava passant, no? I no mos hi ha acabat de quedar.
2: No, vàrem tirar, recometre un poc com a en les comissions varen dir que això no se sabia, per així com un efecte sorpresa, que sense venir manco s'havien deixat de demanar aquest dobbes d'aquesta subvenció. I després en el plenari, personalment ja vaig demanar que hi votaríem a favor, evidentment, per tot el que hi ha Maria, però mos agradaria saber investigar un poc perquè aquesta subvenció no se donava. I varen com a dir que això venia més de part de la Creu Roja, més com un tema extern, que no afectava tant directament en el servei social de l'Ajuntament. Però bé, és el que ens va deixar un poc més a l'aire, però bé, el que dèiem, del bé de serveis socials, mentre se gastin els serveis socials i tot sigui per afavorir, i votarem a favor endavant.
0: Després venia el punt número 7, que en aquest cas era l'aprovació de la modificació per do de crèdit 10/2026 en la modalitat de suplement de crèdit finançat amb BRTDG.
1: Sí, aquí és una nova modificació de crèdit, també duim uns anys des de que se poden gastar i a més ara havíem estat uns mesos que teòricament no podien gastar i ara poden gastar duent, entenem que són uns dobbers que té l'Ajuntament i que s'han de gastar. Sí que nosaltres però ja duim diverses vegades, no?, les modificacions, mos dona un poc la sensació que se fan aquestes modificacions per si de cas, no? En molt de casos, de fet, els mateixos regidors o així mos ho varen explicar a la comissió, moltes vegades és aquí dobbers per si de cas en aquestes obres no mos basten, passarem aquest dobbers per si de cas, això no mos va, no? I és com un agafar uns dobbers que això després constantment se fan plenaris extraordinaris perquè s'acaba un termini i nosaltres no tenim cap problema en fer un plenari extraordinari quan se necessitin, pensam que aquestes modificacions s'han de fer per coses que realment se necessitin, no? I si no, és que no tenen, per nosaltres, el pressupost no està ben planificat i no està ben pensat, sinó que ja mos passava i mos ha passat aquest darrer any d'un seu pressupost, no? Que hi havia moltes vegades moltes partides de fons de contingència, que era per imprevistos. un pressupost no ha de ser pensat per imprevista. Un pressupost ha d'estar pensat això. Que després hi ha modificacions, sí, però això es diu pressupost, perquè és una pre, no? És una preparació de lo que hi ha, i després durant el curs aniran canviant coses. Per tant, nosaltres, tot aquesta, però així i tot, tu has de tenir una planificació clara, jo tinc aquest paper i les gastaré amb això. I pensam, i ho hem repetit ja diverses vegades en el, a l'hora dels pressupostos, però sempre mos diuen, ai, feia propostes, no sé què. Sí, però mos donen els pressupostos en menys de 15 dies d'antelació, i tu en menys de 15 dies, nosaltres que feim feina amb altres feines, no podem fer un estudi real, seriós dels pressupostos, perquè fer una proposta no és dir, ah, posa'm 150.000 euros en això, no és això, és dir, d'on les trec per posar-los aquí. Nosaltres, si no tenim els pressupostos amb alguns mesos d'antelació, jo he estat a administració d'altres bandes, i els pressupostos se tenen amb mesos d'antelació a l'oposició, no? Aquí sempre el desmolen com a màxim, màxim, màxim, no arriben a 15 dies.
2: No
1: i mos ha passat el darrer any, a l'anterior, i cada any mos diuen, ho farem millor sempre, no? Per tant, aquest tema dels pressupostos i de que són quasi, quasi una fotocòpia i després improvisam un parell de coses, per nosaltres és com que des de la nostra visió és que hi ha una manca de previsió clara de que s'improvisa molt, i òbviament un ajuntament ha de poder improvisar, i això jo no dic que no, però s'han de tenir uns temes per nosaltres més clars, i a lo millor s'entenen amb alguns aspectes, però amb molt d'altres són coses molt genèriques, i aquestes modificacions de crèdit, que sí que després, perquè ja va arribar tard, no? És a dir, la primera convocatòria era una cosa molt genèrica, després varen puntualitzar algunes coses més, però ja d'urgència en el darrer moment, i així tot, moltes partides són per si aquestes obres necessiten més d'obert, per si aquestes obres tal, no? Per nosaltres pensam que aquestes modificacions s'han de fer quan se necessitin. No? Tenim uns dobbers allà, que és vera que les poden fer servir, i tenen tot el dret de fer-los servir, de fet, ho han fet moltíssim, se n'han gastat molt de dobbers aquests anys, jo no dic que estigui bé o malament, però se n'han gastat moltíssims, i clar, aquest dobbers pot s'ha de saber bé perquè se gasten. Nosaltres posar-los en el nostre pressupost, per si de cas, ja les posarem quan realment les necessitem. No? Perquè després, tanmateix, els tàmics burocràtics duen el seu temps, i moltes d'aquestes coses no fa falta, i si no, farem un plenari extraordinari i ho aprovarem l'endemà, si voleu. Vull dir que tampoc no, en feim per altres coses i no passa res. Simplement era un poc això. De fet, inicialment, en l'executiva havíem plantejat una votació en contra, però com que es veu que després se va matisar un poc més detalladament, vàrem trobar que sí que hi havia algunes partides que sí que són interessants, com per exemple lo de que passa cuina de centre de dia i coses d'aquestes, i per tant vàrem optar per l'abstenció, però un poc amb aquest d'això més de protesta de no ho faceu d'aquesta manera tan improvisada, no és, vinga, ara anem a posar més dobbers, perquè ells mos diran que està molt pensat, però així com mos expliquen i així com mos arriben altres, és moltes vegades que és per si de cas. Per tant, no, aquestes modificacions i estan xerrant de més d'un milió d'euros. Vull dir, clar, és que ara de cop afegim més d'un milió d'euros. No és, ara agafaré un parell de mil d'euros, no? Un milió cent mil euros. Clar, són molt de dobbers i s'ha de tenir molt clar perquè se necessita. Hi ha 800.000 euros per si Pitxol necessita més dobbers. Si el projecte de Pitxol necessita 800.000 euros, és que nosaltres no volem que se posin aquests 800.000 euros més. Més, en so desastre que està sent d'obra, no? Hi podríem entrar en detall, també és una cosa que demanàvem i que tal, però, clar, són unes quantitats exorbitants i que hem de tenir molt clar, no? I, per tant, no hi podíem votar a favor.
2: Per posar un exemple senzill, d'una de les darreres modificacions de crèdit que vàrem fer, hi havia una partida de 600.000 euros per una nau industrial en el polígon per la brigada.
1: Això que era novembre,
2: l'any passat. Ningú ha vist aquesta nau industrial, ni un projecte, ni res. Per tant, aquests 600.000 euros evidentment
1: tornen
2: allà mateix, ho han gastat en altres coses que
1: no sabem molt bé,
2: però això és un exemple clar de dir, s'havia de fer una nau industrial amb 600.000 euros d'una modificació de crèdit i ni se sap.
1: I són maneres
2: això és
1: de
2: un
1: tenir,
2: exemple un
1: sí,
2: poc de sí, veure cap a on van aquestes modificacions.
1: Sí. I són maneres de tenir més dobbers en el pressupost, molt bé, però després hem de tenir molt clar. Sí, després tenim els comptes en què s'ha de gastar, no sé què, però és molt difícil estar al tant de tot i en el final moltes partides estan lligades i tu pots agafar d'unes quan s'acaben unes altres, vull dir, si hem fet feina en l'administració saben com funcionen aquestes coses i se poden fer moltes coses. Per tant, tu modifiques i tens més dobbers i després les gastes, no sé què. Si és de festa, no te basta, les agafes una altra banda, per exemple.
0: Ja. Després, el punt número 8 era la fixació del nou preu a valor de les hores ordinàries que realitza el personal funcionari i el personal laboral del servei de l'Ajuntament d'Artà.
1: Sí, aquí és una proposta que venia en base a també l'actualització de les hores extres que actualment no se paga com pertoca un poc en el conveni, i un poc la proposta de l'Ajuntament era equiparar el preu d'hora extra tant dels funcionaris com dels laborals, i basant-se una mica en els convenis actuals, i per tant nosaltres pensam que és just i que ara està actualitzat i que és una proposta justa. Sí que també hem sabut que hi ha alguns col·lectius que no hi estan d'acord.
2: Tenen bastant de problemes per poder tancar aquest tema segons quins col·lectius dins el mateix ajuntament.
1: Però nosaltres pensam que la proposta és justa, sí, que se'n ve en els convenis, que és el que s'ha de venir, que sí que a part d'un dels col·lectius els altres s'hi venen a bé, i per tant hi votam a favor. Pensam que és una demanda justa, no és una això, no? I per tant, si després no s'ha d'acabar tancant per tema de que policia o qui sigui no hi ve, ja serà un altre tema, però nosaltres en principi la ve injusta la proposta. I vàrem votar a favor.
0: Perfecte. Després, el punt 9 era actes de Junta de Govern, i punt 10, resolució de valdia, i després ja sí que és punt 11, prets i preguntes, que en aquest cas, lògicament, soleu fer com a oposició.
2: Sí. Vàrem demanar quin tipus de seguiments havia fet a l'Ajuntament de totes les obres públiques del municipi. Me van dir que depenia un poc de l'obra, però s'ha contractat un director d'obra, s'assigna un tècnic municipal per fer un seguiment, i es fan reunions setmanals de seguiment. Al principi que van dir dues, pot ser dilluns i dimecres, una cosa així, van dir dues reunions setmanals. Bé, més que res era un tema que xerràvem pel tema de tota la problemàtica de les obres que han tingut en els carrers Pitxol, Figueral, Nou, Barres, tots aquests, per saber més o manco sobre la informació que ens podia donar l'Ajuntament, quin seguiment ells...
1: Sí, ja no només en aquesta, perquè és anterior, Rafael també, Blanes... Sí, és a dir, Blanes, totes les darreres obres que s'han fet són obres complexes,
2: i
1: la majoria s'han allargat molt en el temps, han tingut problemes, el punt verd m'ha estat quasi un any per obrir-lo perquè hi havia coses que no s'havien fet en el seu moment, i pensam que volíem saber bé quin seguiment s'està fent, perquè a vegades si no se planteja un bon seguiment és allà on tens problemes, si tu no veus com s'estan donant, no te'n dones compte que hi ha problemes fins més endavant. No estem xerrant d'un tècnic en concret ni de res, tot el contrari, pensam que el tècnic fa molt bé la seva feina, però també era veure que pensam que tant fer seguiment de dues obres que fer-ne de 10, no?

0: I clar, n'han tingut moltes durant molt de temps obertes i creiem que és difícil que se pugui fer un bon seguiment, bàsicament perquè no se dona, no hi ha tant de personal com per això, no? I a veure si per aquí podríem trobar també un pas d'explicació de molts dels problemes que estan seguint les obres, perquè una obra te pot sortir malament. I pot donar la culpa que la licitació ha sortit malament i és que te fa l'obra de fa malament. Però és que totes, és que duim una ratxa que darrerament totes les obres que s'estan fent, hi ha retrasos, hi ha problemes, quan estan acabades no s'ha fet bé les coses. Per tant, comença a ser una mica repetitiu aquest tema, no? I hem de veure per on falla la cosa. Nosaltres també estem per això, no? Per veure, per controlar, per demanar, per saber. I, bueno, això és una resposta molt genèrica.
1: Exacte, això és el que anava a dir, que és una resposta genèrica i que realment nosaltres quan responen això hem de creure i sabem que responen, supos que amb un darreres, amb una bona escena. Però bé, sí que la gent sàpiga que s'ha respost.
0: Sí, vull dir... I que això a lo millor és el que habitualment se fa, però exacte, quan una obra no funciona bé, a lo millor no basta, no? És a dir, jo el meu amo s'aparell i ell m'ho diu, sí, normalment se fan aquestes coses, no? I és lo habitual. Però si tu tens un picapedrer que no t'està funcionant, un picapedrer a una empresa que no t'està funcionant, a lo millor lo habitual no basta, perquè has d'estar més damunt. Yeah. No ho sé, és per cercar també un pot d'explicacions de què està passant, el que perquè totes les obres estan tenint els problemes que estan tenint, que no només ja són dificultats del lloc, que jo entenc que tota obra té dificultats, sinó que Rafael Blanes l'han obert 3 o 4 vegades més i espera, perquè encara no està recepcionada perquè no està acabada, per tant, això no pot ser, no? Yeah. A lo millor aquella empresa que ho va fer
2: no se mateixa
0: bé, però si aquestes empreses no t'estan funcionant i t'estan donant problemes, les has de fer un seguiment més exhaustiu i potser no pots tenir tantes coses en marxa perquè no pots fer aquest seguiment. És que és normal, és que és normal, no estem dient que no estiguin fent bé la seva feina, sinó que a vegades se'n necessita més de l'habitual i llavors si tu tens tantes obres en marxa potser no pots fer el seguiment adequat a totes. No ho sé.
1: És un tema calent ara, actualment.
2: És així, és així.
0: I nosaltres el que miram és per la gestió. Les obres són necessàries, s'han de fer i són complicades. Això no ho negam. Però hem de veure perquè totes estan tenint problemes. Qualque cosa passa. Que totes tinguin problemes, això és el que no és normal.
2: Per exemple, Rafael Blanes s'havia pintat aquesta línia groga, per exemple, de camins segurs, ara no sé si ho dic bé, però...
0: Sí, escolats, camins escolats segurs.
2: I després encara se va reobrir...
0: Però és que amb un dia de diferència.
1: Però això encara no està acabat.
0: Clar, i no està acabat, però és que amb un dia de diferència. És a dir, fa temps que se sabia que havien de pintar, però és que eren els mateixos que després varen... És a dir, falta de coordinació, aquí això nosaltres també varen fer un post en aquest sentit, i era un pot de dir, com pot ser que una obra pública... És a dir, tu com a ajuntament t'encarreguis pintar, perquè tu ho encarregues, tu dius, has de venir a pintar, mentre nosaltres feia estona que ho havien demanat, i a Manolo m'havia dit, ara són a la colònia, quan venguin vendran i pintaran Rafael Blanes, i teòricament Jaume III, perquè ara ja és el que me pertoca jo, però Jaume III encara esperam, no sé per què, però som l'únic carrer de totes les obres que vol dir, és a dir, s'obren les morts varen fer, ara ja m'aquest jo a nivell personal, perdoneu, però les obres les morts varen fer l'any passat en l'estiu, i encara no tenim les ratxes pintades. Jo de la meva cotxeria, la meitat del dia no puc sortir, perquè com que no hi ha les grogues pintades, la gent aparca fins a tocar la cotxeria. Que ho trob el més normal del món, perquè jo no pegue la cotxeria. Però és que jo no puc sortir. Clar, llavors, un any esperant que te pintin les deixones, se varen obrir l'any passat durant juliol i agost d'aquell carrer. El que no pot ser és que un any després no t'hagin vengut a pintar les deixones, perquè uns altres han de pintar. Bé, doncs me'l torneu a pintar. No ho sé, no? No aquesta constant deixona i allà pinten i l'endemà... És que dos dies, crec que havien passat 2 dies, literalment, dos dies van i espanyen les ratxes que acaben de fer i a més ens asfaltar varen fer malbé moltes de les línies, ja no només els tros que varen ratear, sinó que després se varen embrutar, no? I és com d'una feinada, tens la brigada que més que te falta gent i que te ve pintant

0: cap a Gran Via, aquest carrer ha quedat molt destrossat i no han fet obres realment en aquest carrer. I per posar un exemple, els vaig dir, dic, aquí hi ha un parell de clots que potser s'haurien de mirar. M'han dit això, que se valorarà quan s'acabin les obres i miraran les actuacions i després també veuran a veure qui ho ha de pagar, si ho ha de pagar l'empresa o si ho ha de pagar l'Ajuntament. Segurament això vol dir que va pel llarg. Després van demanar quant estava prevista que pagar d'arreglar els arbres que són perillosos d'inabaldesa. Se va fer un informe, que ja se té, i s'espera que sàpiga bona de tala i poda d'aquests arbres. També s'està xerrant de fer un estudi d'una manera de com se poden tear, perquè crec que n'hi ha, ara dit de memòria, però crec que n'hi ha un que està completament mort, que s'ha de tear. També, però, veurem quin s'ha de quin arbre s'ha de tornar a ressembrar allà, i temes de no afectar tota la part mediambiental i tot això històric. Després, varen demanar que, quant està previst, vull dir, que està previst fer el punt vermell a partir d'ara. De moment, res. Hi ha un projecte d'una possibilitat d'ampliar el camp de futbol, però com que és una zona inundable, encara no se té clar el que se pot fer. També m'imagino que estan pendents un poc de la variant i tota la història, i m'han per allà si, que s'hi podrà fer, clar. Perquè en temes de variant també sé que hi ha històries de que passa per zones inundables i és complicat tot aquest tema. Després, me'l van demanar una persona del poble, com pot fer, per fi per dir-ho, com pot fer totes les persones del poble que vulguin, me'l van demanar com estava el tema del Consell Assessor de la Residència, que sabien que el segon de 2024, ara farà 2 anys, s'havia de crear i no tenien cap notícia que se faci res. I me'l van contestar que sí, que no sabia fer res encara, ja que la directora que hi havia en aquell moment era temporal, que havien de canviar la directora, i a partir d'ara la directora actual està fent feina per posar-ho en marxa. Esperem que comenci a funcionar aviat, perquè en temes de residència també és un tema que hi ha bastant que xerrar i hi ha molta feina per fer. Després també mos va sortir un tema de la Fira del Peix que se va fer, que era a final d'abril, ara no me'n recordo, al principi de maig.
1: Principi de maig.
0: A la Fira del Peix que se va fer a la colònia, hi havia gent que tenia un val de 5 euros donat per l'Ajuntament. Varen demanar com s'havien gestionat i de on havien sortit. Mos varen dir que aquests dobbers venien de l'Ajuntament, per el personal de l'Ajuntament que hi feia feina, i per exemple hi havia gent del personal d'espai natural que també eren i que s'empleaven. Aquest tema va sortir perquè varen saber que hi havia gent que no tenia res a veure amb aquestes persones, que tenien aquests tiquets de val de 5 euros de l'Ajuntament i volien saber què havia passat. Les va venir per sorpresa, realment no ho sabien, m'imagino que investigaran i més en vamos com ens diran realment el que ha passat. Després demanaren quantes sancions s'han posat per no recollir excrements canins en el carrer d'Artaixa Caloni. I van demanar quantes dobbers havien pogut recaudar des que s'ha començat la campanya dels cartells fins ara. S'han posat entre 10 i 15 sancions.
2: Però per dur cans amollats,
0: sí,
2: no per excrements.
0: No és per excrements, és per dur cans amollats. I no, encara no se té clar si n'hi ha qualcuna d'aquestes 10 o 15 que era per excrements. Mm. Però en principi és per cans amollats. Mm. Vull dir, en tota la campanya que havia estat tan potent i tot això, després no hi ha un seguiment ni un estudi ni res que se pugui dir fins a quin punt pot haver funcionat, fins a quin punt no pot haver funcionat. Seguim rebem bastantes queixes de molts de carrers que estan bruts d'excrements, entre d'altres,
2: sí,
0: però sobretot bruts d'excrements, i ara, sobretot en aquestes èpoques, a més d'estiu, hi ha carrers que fan un olor bastant, bastant important.
2: Sí, és una queixa molt. Exacte. De fet, els independents diverses vegades han fet propostes diferents, no s'han volgut deixar anar mai. Sí que és vera que són complexes, no hi havia aquella de l'ADN i tal, però és vera que veient que la sensibilització no funciona.
0: No.
2: S'ha provat, s'ha tornat a provar i s'ha tornat a provar. No funciona. I el poble, en aquest sentit, no va millor, sinó a pitjor. Per tant, bé, no pitjor, però no millora de cap de les maneres. Vull dir, no se recullen caques. Jo, el meu fill, que va a l'escola a Sant Salvador, a Cases Monges, aquell carreró, fa por cada dematí. Vull dir, perquè clar, si gent aprofita, un carreró que

0: vas en cotxe, el moll és car, no sé què. Saps? Clar, això fa anys, vull dir, jo quan jo vaig començar de regidor, que farà 8 anys, ja xerràvem d'això, sí. I ja havia, ja la legislatura anterior ja havien fet aquesta proposta, vull dir que ja no era de l'any que jo vaig començar, sinó ja venia, o sigui, estem xerrant de fa millor 10 anys que estem xerrant d'això. I no hi ha canvis, no se posen multes, perquè clar, és que no, la gent, si veu un policia, no ho farà davant. Això no, en part és normal. Per tant, clar, si no tens qualque manera per poder és saber quin ca ha fet aquella caca, no podràs posar
1: és
0: multes mai.
1: És complicat, però les campanyes, el que deies ara, les campanyes sense no posició no funcionen.
0: No basten, no basten.
1: Les multes d'això són molt difícils de posar, molt difícils de seguir. S'ha de fer qualque cosa per millorar aquest tipus de... Sí, de ses veïnes poble, perquè realment dones aquest... I dones una imatge que és com de descuidat. I fa massa anys. Fa massa anys.
2: I que el millor, com deia ara Anna Maria, que caigui un policia o una autoritat, també en aquest cas no sé fins a quin punt. Això el que és, si hi ha qualcú ja no ho fa,
1: aposta,
2: no?
1: Ja és difícil.
0: L'únic moment que el recollirà serà que, quan hi ha un policia davant,
2: que també
0: però clar, no hi ha policies tot el temps,
2: ja, clar, també que, pot, i no pot ser per tot
1: és complicat,
2: clar.
1: Perquè també hi podria personalment també m'he trobat gent que ha fet ha cagat, sí, literalment, i no ho ha recollit, i tu dius que has de fer, què hem de fer? En aquest moment potser te podria anar a l'Ajuntament, tal persona, però com ho fas?
0: A més, és difícil demostrar-ho.
1: Exacte, com ho demostres i com...
0: La posta allò de l'ADN a descans era...
1: És veritat que és complex tot aquest tema, però s'ha de fer qualque cosa, se fan campanyes de sensibilització, no funcionen. Se parla de posar multes i tal, i no sé què. 10, 15 multes i no són per excrements, són per cans amollats. Vull dir, hem de fer qualque cosa que sigui de profit, que sigui una cosa que serveixi, perquè realment ara no serveix. Després demanàrem si mos podien dir quin ha estat el cost final de les obres desenvolupades a piscines municipals. Han estat 388.000 euros, més petites despeses posades en marxa. Les petites despeses han estat a l'hora d'obrir, diríem. 388.000 euros ha estat el que ha costat l'obra, diríem, i després hi havia hagut un... No me'l van especificar, però eren petites. Bé, en el final ha estat una obra que ha durat més del que tocava i ha estat bastant incòmode pel poble, però bé.
0: Era necessària. Jo crec que en tot cas el que s'ha gestionat malament és que des del principi se deixaran dormesos.
1: Sí.
0: Això ho has de preveure amb més antelació, la gent no apuntava ni a natació a un altre lloc perquè sabien que obririen, no se van començar les obres fins molt més tard, llavors quan se van començar se van anar complicant. Sí, jo ho entenc tot això, però pots preveure un poc més i que crec que ja que tancaven ho podrien haver fet un any sense. Exacte. I realment arreglar-ho així com toca, perquè ara s'han arreglat tot un seguit de coses, però la piscina té altres mancances, sí, com per exemple els vestidors o això, i quan has tingut la piscina tancada un any sense, si s'hagués planificat bé s'hagués pogut fer tot. Per tant, hem tingut un any fora piscina, que ara no arreglarem els vestidors, perquè no tornaràs a tancar un any la piscina en breu. Per tant, mancances que tenia la piscina no les han pogut desarreglar per fet aquest d'anar un poc sobre la marxa, no? Que era veure que hi va haver uns imprevistos de que el ferro no estaven així com toca, tal. Bueno, doncs pues potser s'hauria d'haver pensat un poc millor i no voler fer les coses molt ràpid sense haver fet una bona planificació, perquè si les coses les decideixes en poc temps, passen aquestes coses, no? Que després surten més imprevistos i, per tant, llavors has tingut un any fora piscina.
1: Personalment, donaria un marge més gros, perquè... A veure, aquí deuen intentar, és un servei d'espoble, deuen intentar fer-lo el més ràpid possible, però és que realment no serveix.
0: A més, tothom ho veiem que en l'estiu no hi havia temps.
1: No.
0: I en el principi s'havia plantejat que s'arreglaria tot en l'estiu.
2: Yeah.
0: A Mallorca saben que en l'estiu les coses se paralitzen, no arriben els materials. Tal. Per tant, era quasi impossible tancar en juny i a l'octubre tenir obert. I se seguia dient. Per tant, anem a fer planificacions una mica realistes, sabent com funcionen les coses, no donis falses esperances a la gent, perquè després la gent te venia i te de... Ai, ara al final no hi ha piscina. No s'havia fet cap comunicat oficial de dir no obrirà, i cada vegada no, per Nadal estarà oberta. I en el final haurà estat ara molt bé, i estic molt contents i tanta sort que tornen a tenir piscina. Però clar, ha tingut tot de gent que no ha pogut cercar alternatives perquè l'Ajuntament donava unes falses esperances a la gent en aquest sentit, no? I ho has de tenir molt clar. de posar una data de reobertura i se deia. I jo aquí crec on hi ha hagut es fallo ha estat aquí, no? De,
1: sí.
0: De voler pretendre, de dir, no, no, això és octubre, hi haurà classe, no vos preocupeu.
1: A part que després s'havia de tornar a la licitació, que no només eren les obres, s'havia de tornar a licitar i s'havia de fer de tot
0: era
1: el procés,
0: tot el procés. Era quasi impossible. És que era, no, era impossible.
1: I no pot fer la licitació, no pot fer si les obres no estan acabades i tota la història. Vull dir, era un procés llarg. Varen demanar també el cost final de les obres del Punt Verd. Me varen dir 974.000 euros, que ha sortit més barat del que estava previst. Jo no tenim el número davant, no podem fer el contrari, però bé, si s'han pogut estalviar un període d'obres, massa bé.
0: Ja que ha estat tanta estona.
1: Igual que la piscina, que també s'ha obert un any de diferència. Després, varen demanar quan acabarien les obres del carrer Pitxol, Figueral, carrer Nou i tota aquesta història. La previsió final és que acabin dia 31 de juliol segons l'empresa. No moran, segons l'Ajuntament, no poden saber el foc, però segons l'empresa han d'acabar dia 31 de juliol. Ara veurem, perquè també aquesta setmana passada hi ha hagut problemes en el carrer el Pitxol per avall cap al Figueral, no sé si ho heu vist, allà on era Cana Sopa antigament.
2: Ah, val.
1: Que han hagut d'aixecar el carrer, Gessalda va aixecar el carrer per un problema d'electricitat i ara hi ha un tros que està a l'aire que no saben si va d'arreglar un, si va de tapar l'altre. Bé, això ja m'ho diran ells, ja m'ho explicaran com acaba el tema, perquè crec que també és un bon problema per ells. Després, les obres de Rafael Blanes encara no estan recepcionades, això és el que parlàvem un poc abans amb Maria, perquè faltava algun punt, algun detall de solventar. Van demanar com estava el tema i segueixen sense recepcionar. Hi ha algunes peces en el carrer de Santa Maria que també han votat. Per tant, si les peces de ball d'un asfalt han votat, ho haurem de tornar a aixecar o haurem de tornar a investigar com ho han de substituir, qui ho ha de substituir, qui ho ha de pagar, com ho han de fer. M'imagino que això encara també durà un temps que realment ho pagarem el veïnat d'Artà. Després, s'ha pensat com se pot gestionar la saturació dels dimarts de mercat? Me'l van dir que realment sí, saben que hi ha aquesta problemàtica, que han intentat fer alguna cosa, com els busos que varen posar allà de vora que era el que era el comercial mediterrani i tot aquest tema, però que encara veuen que aquest tema no està solucionat, però encara no hi ha cap actuació concreta. Intentaran fer trobades amb veïnats i gent d'Artà, i supos que comerciants i això d'Artà, per veure menys com se pot solucionar. Jo crec que m'imagino ja no parlen ni d'enguany ni a curt termini, perquè pareix que està un poc per tot.
0: Perquè, per exemple, nosaltres un dia vam fer una proposta que l'amor va fer una persona, l'amor va fer arribar, diu, i per què no tanquen el poble, no? No fas que no pugui entrar ningú en el poble que no tingui estatge de resident, com se fa, per exemple, els dies de les verbenes. I és veritat que és una mesura aparentment senzilla, que ja se fan altres dies, però ens van dir que era per falta de policia. Però bé, és que potser els dimarts necessitem uns reforços, no? Perquè no és gestionable el poble. Per tant, si com a mínim només pot entrar la gent del poble, dins del poble, com a mínim aquell dia podríem viure una mica més a les zones interiors del poble, no? I deixar de fora un poc tota la cotxada i l'arribada en els 3 o 4 carrers que saps que hi són. Perquè, clar, si no és problema, no és tant l'arribada en aquells carrers que tu les pots evitar, que després a la resta del poble no pots viure, no pots circular amb normalitat. Jo crec que és una proposta que segueix sent molt sensata, que se tracta de cercar uns reforços puntuals, tal, però és que si volem tenir aquest mercat, si tu segueixes volent tenir un mercat tan gran i tan potent, qualque cosa s'ha de fer, perquè si no, no hi poden viure la gent del poble aquest dia. Per tant, sí, que és un pont de riquesa, tot el que vulguis, però és que està massificat, no pot ser, no se pot viure en dimarts. Per tant, o redueixes el mercat, o fas una cosa d'aquesta, ha de ser una mesura dràstica, si no, no canviarà. No canviarà.
1: Jo, des del punt de vista d'una persona del poble, que ja dimarts ja diu, Jordi Mas, ja procuro no acertar, o procuro no sortir de casa nostra, aquí ja tenim un problema.
0: Clar,
1: aquí ja tenim un problema gros, perquè una persona del poble ha de poder tenir la facilitat que té cada dia de la setmana per poder anar en el parc, si fa falta. És igual. Per tant, aquí és un problema que hauria de ser més important i s'hauria d'invertir més temps com per dir, no en trobar-la, ja veurem. Però bé, jo penso que tant el PI com el PSOE són els que han potenciat aquest mercat, aquest tipus de mercat, aquesta manera de potenciar aquest tipus de turisme, encara que ara la Coalició per Mallorca diu que que han d'evitar aquest col·lapse turístic, Artà, el Pi, que són ells, són els que l'han potenciat, per tant, ara són ells els que l'han d'intentar el Manco condicionar, perquè aturar ja serà complicat, però el Manco condicionar el poble perquè la gent, sobretot la gent d'Artà, pugui conviure i pugui fer ses feines de cada dia, o el que pugui fer ell cada dia, aquell dimarts, i no adaptar a un mercat que te provoca una pèrdua de temps que a lo millor no hauria de fer falta. Després, parlàrem de veure si s'havia pensat fer acondicionar refugis climàtics en espai públic. Això una persona d'Artà que m'ho va demanar, que ho poguessin demanar per combatre la calor de l'estiu. M'ho va dir que aquesta nit de Medi Ambient ho havia vist. En aquell mateix dia jo vaig sentir per la ràdio també, hi havia tres notícies de matí, que estava pensat treure unes subvencions per fer aquests refugis climàtics. M'imagino que a través d'aquesta pregunta i si el Ministeri de Medi Ambient està fent feina, esperen que se pugui fer qualque cosa. Se va demanar a veure ben el control, si se ve control de lloguer turístic il·legal per part de l'Ajuntament. Sabem que l'Ajuntament no hi té cap competència, que això s'encarrega el Consell, però des de l'Ajuntament sí que s'hi pot fer feina, i si s'ha de denunciar cap en el Consell, pensant que seria una feina que des d'aquí se podria fer. Després demanàrem, si hi havia també una persona del poble, m'ha demanat si se reforçarien les sancions a la circulació de vehicles, com per exemple els buguis que hi havia en el poble. Me van dir que sí, que tot això s'està mirant. Totes aquestes preguntes venen un poc relacionades amb el tema que ara deia Anna Maria, de reforçar la seguretat i la policia municipal, la policia local, per poder, en aquests dies especials, sobretot, poder sancionar si fa falta i poder regular tots aquests temes. Després també hi havia una pregunta molt relacionada amb això, perdó, que era que hi havia hagut comportament incivils dins el poble. En aquest cas eren turistes, és un cas particular, però bé, són comportaments incivils en general, no només de turistes, però segurament aquesta persona, com ho va dir, que veure qualque comportament incivil de turistes, i va un poc relacionada amb la pregunta anterior. Sí, estan pendents, si hi ha qualque denúncia, si hi ha qualque persona que veu qualque cosa, que ho digui, que la policia actuarà, que la gent civic, tota la feina que pugui fer li farà, però bé, que de moment no tenen ni pensat reforçar, ni tenen pensat fer res especial. Vale? Després, la darrera pregunta, si és una pregunta d'un colonier, que m'ho va dir que una zona anell de la colònia Sant Pere, si estava construint una nau industrial enorme, no sé si la gent de la colònia ha passat anant cap a Betlem, ha passat per la carretera de Betlem, sabou, des del carrer, una nau industrial enorme de color vermell de ferro que pega les muntanyes de darrere, que sabou, vull dir, que està ben davant les muntanyes. Això és una zona anell, i mos varen dir que sí, que tenies permís per poder fer això, que li acaba la llicència dia 8 de juliol, que si fins dia 8 de juliol d'aquí dos dies, passat demà, si dia 8 de juliol no ha fet res, segurament aturen l'Ajuntament. Varen parlar també d'això que xerrava, de que era una nau molt grossa, d'un ferro vermell, vull dir que a part de ser una zona anell era un impacte paisatgístic molt gros, que si des de l'Ajuntament se podia fer qualque cosa per evitar aquest tipus de construccions, seria important posar un pot semà damunt. Simplement varen voler destacar això. I ja està, no en teníem més de preguntes.
2: Després, ja fora de plenari, bueno, m'havia apuntat també tema piscina, que ja n'heu parlat a nivell d'obertura, o sigui, ho havia apuntat a nivell de tema obertura i des que està obert. No sé si em voleu afegir alguna cosa més, o almenys m'ho ha anat comentant.
1: Vaig sentir la setmana passada, em van dir que hi havia hagut un problema en el tema de manteniment de la piscina, que hi havia hagut un problema, no sé si era amb algo de la filtració de les aigües o una cosa així, que hi havia hagut un verdet i unes coses que... I se queixaven un poc del manteniment de la piscina, ja que és una obra nova i tot és històric, i el manteniment fallava un poc. Ho vaig comentar en forma de preco com urgent en Manolo, perquè sabia que m'ho havien dit durant els dies que ja havien presentat les preguntes, i varen dir que sí, que estaven assabentats d'aquest tema, que havia hagut un problema amb el manteniment, i que mirarien d'arreglar-ho el més aviat possible. Per la resta, el que jo sé és gent que va a la piscina de moment. No...
0: És una bona notícia,
1: sí,
0: que estigui
1: no,
0: oberta.
1: No, no, res.
0: I que ara els nens de l'escola d'estiu hi puguin
1: exacte.
0: Anar. I també que l'any que ve comencin els cursos, yeah. que crec que ja m'ho van dir que aviat obriran les inscripcions. Ah. I que, per tant, bo, molt bé. Mm. Vull dir, és un servei que s'utilitzava molt, amb molta demanda, i per tant, que bé. Jo, com a usuària, estic molt contenta que se torni a posar en marxa.
2: Clar.
0: Sembla que, per ara, la gent que ho du té ganes, no? Crec que han trobat un bon coordinador
1: sí.
0: i crec que pinta bé. Ara veurem, veure que duem molt d'anys, no? Yeah. I això, però també la persona que ara ho coordina una mica és una persona que ja està molt d'any també fent i feina
1: sí.
0: anteriorment, i això jo crec que mos dona com un poc aquesta seguretat de l'experiència i la seguretat de que coses que funcionaven abans pues, segurament hi seguiran sent, no? Òbviament és un perfil de licitació completament diferent, no té res a veure, però sé que se du avui en dia i amb això nosaltres
1: sí, amb això se va fer un perill d'estudi, me van convocar un perill de reunions i la veritat és que
0: i per tant,
1: per que sí, que s'han fet els paraments, o tècnic d'esports i tot això se van fer les coses perquè, per donar aquesta confiança de que el manco per t'esquivar,
0: tant de bo.
2: Exacte. Després vam parlar aquí durant la setmana, algun dia de la setmana passada, i després divendres estava sabia del tema aquesta xerrada de, sobre el tema de lloguer segur del govern de Silla Balears. En tot cas, també pot ser un tema un poquet d'aquest tema de l'habitatge o de la falta d'habitatge o de les dificultats en tema de lloguer, si més no, que podrien xerrar hores i hores, però no, en aquest sentit, perquè és el que s'hi dona per molt, però bueno, hi va haver això, aquesta, com dic, aquesta xerrada, aquesta proposta
1: sí.
2: Divendres, i no sé si em voleu fer esment d'algun
1: no,
2: tema.
1: No, nosaltres mos vàrem voler marcar un poc d'aquest tema, perquè és un tema que ve des del govern balear, sabem que des de més per Mallorca varen demanar tota la informació que varen poder per veure de què anava tot això, molt varen dir que ells hi tenen bastantes esmenes presentades a tot aquest projecte d'aquesta llei, i que se faci una reunió a moda d'informació per tot el poble i que la gent que hi vulgui assistir s'informi de tot el que va i tot el que se pugui millorar, se millori en tot aquest tema, 100% d'acord. Ara, és una llei que des de més sabem que s'hi fa molta feina per poder-la millorar i poder, sobretot, afavorir a la gent que realment li fa falta, no afavorir a segons quin tipus de...
0: Sí, més que res no, perquè també és un programa que fa com molt d'èmfasi en sí, tal, però no, com a no ataca l'arrel del problema, no? Que és que tenim uns preus desorbitats. D'aquesta manera, tu mantens el mercat, només és que fas que sí, qui llogui cobri un poc menys, però al final seran poques persones, serà un poc d'això, i no estem atacant, és a dir, estem posant molt de recursos, són com a petites tirites que no deien que no puguin anar bé puntualment, però clar, nosaltres no volem aquest tipus de solucions,
1: exacte.
0: No és això la solució. Per tant, si se fa, ara és el que hi ha gent que li interessi, beníssim, però no és el que hauria de fomentar el govern, no? És un poc anar cap a l'arrel del problema, que és que hem de limitar el preu dels lloguers, o limitar les compres, o tot aquest seguit d'aturar aquesta bombolla de mercat que tenim i aquests preus, i això no fa més que poder mantenir aquests preus, no? En el final el llogater acabarà cobrant el mateix que ho posa el govern. Ostres, el govern sí, hem de posar, però no per mantenir el preu de mercat. Per tant, la filosofia no acaba
1: no
0: de quadrar
1: no
0: en els nostres ideals, no?
1: Exacte, no afavoreix que realment ha d'afavorir.
0: Ara és vera que hi ha tant de problemes que són petits projectes, ara no són els que nosaltres ens agradarien.
1: Exacte.
0: I per això tampoc no hi hem fet
1: No hem fet una campanya en contra, però evidentment m'ho hem volgut desmarcar perquè és un tema que a nivell ja a nivell de més per Mallorca
0: ideològic,
1: sí. fa feina des d'un altre punt de vista i des d'una altra manera.
2: I no sé si també en certa manera relacionat, si l'Ajuntament d'Artà va acordar encarregar un estudi per valorar la declaració del municipi com a zona de mercat residencial tensionat. Que era
0: bé, això és el que vàrem aprovar en el plenari, òbviament nosaltres totalment d'acord. Són petites passes que hem de fer cap a el que dèiem, no? Aquest canvi de model, necessitam canviar el model tant econòmic, tant turístic i sobretot de tema de mercat residencial, perquè tenim un problema molt greu, ja fa temps que el teniu, però encara és ja insostenible, no? mos passa a tots i ara tenim l'hora de ver si tens l'hora de ver de qualque cosa o tal, però si no, una persona amb un sou bé d'avui en dia és que ja no te pots permetre una casa en el nostre
1: és
0: municipi,
1: ni llogar.
0: Clar, això no pot ser, no? Per tant, tenim un problema greu i ens hem de posar a fer passes. Aquesta és la cara legalment tenim en marxa i té el govern estatal en marxa i nosaltres ens hi podem dir, però ens hi hem de dir, no?
1: Exacte.
0: És una passa més i, òbviament, beníssim i moltes altres coses més. Mm.
2: Després, canviant de tema, en aquest cas, i el govern també, en aquest cas, supramunicipal, però, bueno, d'un tema d'Artà, impulsa una planta fotovoltaica flotant a la base de rec o de regants de Racó d'Artà. No sé, en aquest cas també que vols sembla aquesta proposta, tot i que com dic també és govern, però bueno, al cap i la fi fa referència a un tema d'Artà.
0: Tot el tema de les energies renovables són interessants, i són, si són llocs que no invadeixen més territori, encara més, no? Perquè aquí hi ha tot aquest debat de veure fins a quin punt, segons quins llocs, han d'anar a veure. Ara, a la base de regants, que ja és un espai que ja està ocupat, diríem, benvingut sigui, i tant de bo en tanquem més i puguem tenir més recursos renovables.
2: Exacte. Després també això, Manolo Galán en aquest espai d'Això en 30 Informa mos deia que havia tingut aquesta trobada amb la vicepresidenta del govern per plantejar el tema de socorristes o que assumissin part o de subvencionar, si no, o se casin alguna solució a nivell de tema socorristes del nostre municipi o d'altres també, però bueno, al cap de fi del nostre municipi, que ja mos va dir que no havia sortit aquesta reunió massa content, diguem-li així.
1: Sí, sé que és una demanda que altres municipis també han fet, una cosa que reivindica bastant fa bastant de temps això. No sé, serà complicat que Govern Balear i Ajuntament d'Artà en aquests moments se posin d'acord amb aquests temes, però sí que tot ajuda que pugui venir per temes de seguretat, sobretot, i per benestar de la gent, serà benvingut. Ara, no sé si de quina manera se pot plantejar, i m'imagino que ells, en els tècnics de referència, ja deuen tenir una feina feta i veurem si poden tirar endavant aquests ajuts o poden fer un pot de pinya amb altres pobles que fan aquesta demanda, i veurem si poden aconseguir qualque cosa.
2: Vaig enfilant rata final, en aquest cas un tema un poc molt genèric, però que a vegades anem a parlar fora de micro, tema esportiu, que sí que això, que en aquest cas també és un tema important en el nostre municipi, i que, per exemple, ara ja ho havia vist, però sí que ho he compartit fa una estona, per exemple, hi ha hagut canvi en el club bàsquet Artà a nivell de directiva. Hi ha diversos èxits esportius ara que han anat acabant temporada, però bueno, que al final ara estem clubs que segueixen la temporada fins a final d'any, perquè van això d'any a any o any natural, i altres que van per temporada i estan en aquest procés un poc intermig, un poc aquest tema que moltes vegades
1: de vegades passant per alt i després en xerram, no en xerram pot de l'esport, i mira que a mi m'agrada l'esport, però sí, bé, donar sobretot les gràcies a l'antiga directiva d'Escut d'Artà de bàsquet per la feina que s'ha fet, i donar coratge i la força en aquesta nova junta que s'ha presentat, i que ja m'imagino que per la gent que són apareix un poc continuista en el que s'ha fet, per tant, anant segurs damunt un esport base que sempre ha estat important pel poble i que molta gent emplea, i que veure això que s'esquinant igual de bé que fins ara i inclús millor. Després donar-se una bona en el Club Esportiu Artà, sobretot en el primer equip que ha pujat de categoria, i a veure si tot això serveix per donar nom en el nostre poble, i que ja ho vaig posar un poc a dins la xarxa social que l'Artà sempre torna, que pareix que desapareix, sempre que dona aquesta inseguretat, però després hi ha una època que sempre torna a estar allà dalt, i veurem si també en la junta directiva i això tot pot anar endavant, i pot haver uns anys de tranquil·litat, que sé que darrerament no n'hi ha hagut de massa, i sobretot el més important és donar sortida i donar l'oferta esportiva a tots els lots i lots del nostre poble que puguin practicar l'esport que vulguin, i aprofitar a donar les gràcies a tots els clubs esportius per tota la feina que fan durant l'any a Quirtà amb tots els atlats i les persones que utilitzen tots aquests serveis.
2: I acabam en aquest cas, ho he deixat ja per final l'aposta, perquè ara, com ho deia també al principi del programa, acabam entre cometes d'aquestes festes de la colònia Sant Pere, que han anat des del passat dia 26, tot i que el 24 ja hi havia algun acte, precisament també en aquest cas relacionat esportiu, i això, ja han durat tota aquesta setmana i busques, i també presentem en aquest cap de setmana amb aquest Rain Wine Fest i moltes altres propostes, com dic, des del passat dia 26 de juny, un poc aquest comentari i valoració, ja ho s'aprenen en aquest moment.
1: Sí, segur que han estat festes participades, hi ha molta gent, nosaltres tenim un parell de preguntes i un parell de dubtes que farem en el proper plenari, a veure men si mos paren definir què ha passat amb un parell de temes. Encara bé que tot encara és molt fresc, nosaltres encara ens hem de reunir, hem d'estudiar tot de la manera com ho podem plantejar, i res,
0: molt d'anys
1: en els coloniers,
0: destacar, jo crec que també la gala lírica, no? Amb sí. Aquest punt reivindicatiu pel centre cultural, jo crec que és un tema que és molt necessari, que els coloniers tenen una vida cultural molt rica i tenen unes associacions i gent que se mou a nivell cultural i ells mateixos lluiten per tenir un espai digne, i per tant una gala com aquella en la qualitat que
1: exacte,
0: va tenir és per mi, no? És com una cosa superimportant d'un lloc tan petit, i agrair la gent que ho va muntar i sobretot tota la gent que hi va anar, no? però que sí que és com un dels events que per mi a nivell de significat tenen més, no? Les altres sí, són actes festius, sí, i uns millor, uns pitjor, uns agradarà més un tipus de persones uns als altres, però aquest acte crec que és com el diferencial d'altres anys, i amb aquest toc de reivindicació molt important.
1: I va quedar demostrat que a Artai la Colònia tenim uns artistes espectaculars, sí. Perquè va ser una gala d'una qualitat suprema.
0: Sí. I res, i en Mullet, que com cada any, jo m'està pensant de quin sobentall tots aquests dies, i després també destacar simplement lo d'estrenc d'ahir, que també va ser un gran èxit. Nosaltres, com que érem en el Mullet, no hi vàrem poder ser, nosaltres dos almenys,
2: no
0: però sí que teníem representants també allà. En realitat, per això una protesta per estrenc, però no és una protesta per estrenc, és una protesta per totes les illes i per tots els espais naturals els nostres, i pastrenc també protestaríem, no? Però com que a vegades a nivell local per allà això mos queda molt lluny, no?
1: No.
0: Perquè si està allà en perill està qualsevol dels nostres espais, que si algo tenim Artà són bons espais naturals, que mos ha costat molt mantenir i que ara no haurien de venir uns governants que s'estan carregant o se volen carregar tot allò que tant d'anys ha costat de...
1: Realment no és una llei només per protegir estrenc, és una llei per protegir
0: totes les llibres. I per tant, bueno, també és allò de vinga, anem a salvar... Nostres espais naturals.
2: Perfecte, i moltíssimes gràcies, en aquest cas disculpes públiques també per aquesta calor que estem passant aquí.
1: una reivindicació també, arreglar l'aire
0: condicionat
1: de la ràdio i de tot l'edifici.
2: Sí, moltíssimes gràcies i fins a propera.
1: Adéu.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

I continuem aquí en aquest capvespres de Radio Urtà. Són les 18 i 9 minuts d'avui dia 6 de juliol de 2026. Com dèiem i com vos ben dient, demanem disculpes, però tenim aquest calor aquí, que tenim l'aire condicionat espanyat. Ja ho vaig contar, se va arreglar dilluns de la setmana passada, però dimarts ja va tornar a fallar tot l'edifici en aquest cas. I encara estem a l'espera de que s'arregli. Per tant, les condicions de feina, com sempre dic, en totes les condicions i sense valor comparar amb altres tasques, se fa difícil. Tenim aquest ventilador, però que, evidentment, poca ajuda, però bueno, alguna cosa fa. Ventilador propi, també he de dir. Res, en aquest sentit, ja hem escoltat els representants de Unió Independent d'Artà Més per Mallorca, ara també nomenats a partir de la següent legislatura Més per Artà i la Colònia.

a nivell de secretaria i de més, amb els tràmits oficials, ara ho diré així per no equivocar-me. En fi, res, com vols dir, més enllà d'altres temes, tenim també que diu oferta de feina del programa SOIP Jove Qualificats 2026-2027 a Artam. Correspon a un lloc de feina de tècnic o tècnica d'administració general a jornada completa de 12 mesos de durada, és a dir, un any. El SOIP ha publicat una oferta de feina per l'Ajuntament d'Artà en el marc del programa de foment de l'ocupació SOIP Oportunitats d'Ocupació per a persones joves qualificades en entitats locals 2026-2027. Aquest programa, promogut pel SOIP, Servei d'Ocupació de les Illes Balears, i amb el cofinançament de la Unió Europea, FSE+, permet la contractació de persones joves amb l'objecte de millorar la seva ocupabilitat per mitjà de l'exercici pràctic dels coneixements adquirits en la seva formació i àrees de coneixement. D'aquesta manera, se'n milloren les possibilitats d'inserció posterior en el mercat laboral. Les persones interessades han de ser majors de 18 anys i menors de 30, estar en situació d'atur i inscrites tant al SOIP com al Sistema Nacional de Garantia Juvenil. La titulació requerida és el grau en dret o doble titulació en dret, en aquest cas, i l'oferta correspon a un lloc de feina de tècnic tècnica d'admissió general. És una oferta de feina a jornada completa de 12 mesos de durada. La incorporació està prevista per al dia 10 d'agost de 2026. El 12 de juliol de 2026, és a dir, d'aquí 6 dies, finalitza el termini de presentació de sol·licituds. Es pot consultar la informació i els detalls de l'oferta a l'enllaç que s'inclou a la pròpia notícia de l'Ajuntament. I després hi ha el cartell que diu això, SOIP Jove Qualificats, oportunitats d'ocupació en entitats locals 2026-2027 i els diversos logotips que diu cofinançat per la Unió Europea, Ministeri de Treball i Economia Social, Fons Europeus, Sistema Nacional de Garantia Juvenil, el Govern de Cibadès, Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social i SOIP, Formació i Ocupació.

I bé, com vos deia al principi, aquest cap de setmana han acabat oficialment les festes de la colònia de Sant Pere, amb totes aquestes diferents propostes. Per exemple, aquests darrers dies, dimecres de la setmana passada, per exemple, la Gran Gala Lírica, entre altres opcions. Després, dijous, futbol i teatre d'humor. Divendres amb el quartet de cordes Lipinski i el Pambole Solidari. Dissabte la trobada per Can Valentí i el Rain Wine Fest. I ahir diumenge aquest mullet per l'esclerosi múltiple, que també comentava abans la Maria i que cada any també es cita obligada, entre cometes, dit així, si me'n permeteu, perquè si ajudam a tota aquesta gent que està passant aquesta malaltia, en aquest cas aquesta esclerosi múltiple que hi ha artenents que sabem que ho tenen i que, per tant, sempre és important ajudar-hi, encara que no hi hagués artenents, igualment diria el mateix, però òbviament amb més motiu encara si cap, i que de fet aquest mullet va començar també aquí al nostre municipi, per tant també motiu més que afegit en aquest cas. Per tant, bé, sempre convidats a fer donatius o ajudar a ADEM, en aquest cas, que l'Associació Balear d'Esclerosi Múltiple. També hi va haver, el meu coixí estava previst, Wingfold Day, la festa infantil i acabant amb la velada de Vall de Bot. Avui, però, a dins de l'apartat d'altres activitats, avui dia 6, hi ha doble proposta. A les 21 hores, a les 9 del vespre, el 16, torneig de voler platja infantil 3x3 a la platgeta, que no pot ser d'altra manera, i organitzat per el Club Voler i Artà. I mitja hora més tard, a les 9 i mitja, la trobada de ball en línia, càrrec de Bernat Riera i Margalida Orell, a la plaça de Sant Pere. Així que, per avui, aquesta doble proposta, com dic, a les 21 hores, torneig de voler i platja infantil 3x3 i a les 21:30, trobada de ball en línia. Ja després demà, dia 7, a les 20 hores, a les 8 de vespre, hi ha el torneig de futbol, en aquest cas amb edat mínima de 14 anys, inscripcions d'equips fins avui dijous, fins avui dilluns, perdó, dia 6 de juliol, per tant, suposo que encara hi sou atents, imagino, però no espereu més. El telèfon 608 936 367, el repetesc, 608 936 367, repetesc, edat mínima 14 anys, futbol de cara a demà. Places limitades, el Peix Esportiu Cal Ferruig, per tant, repetes que avui acaba el termini, no sé si a hores d'ara ja està, diríem, el cupó complet, no sé si ho dic ara correcte, però vaja, si ara mateix pensava, ostres, vaig a demanar-ho, i no espereu més. Després, ja en diverses dates, tenim el torneig de voler platja nocturn 2x2, que sol fer també amb aquestes dates de juliol, normalment, a la Colònia. I en aquest cas s'ha clos de la següent manera, que és torneig de voler platja nocturn 2x2, en la seva ja 22a edició. El dia 8 de juliol, bàsicament aquest dimecres, bé, tots a les 9, però bueno, dia 8 de juliol a 21 hores, se durà a terme el 2x2 femení. Després, votam el dimecres, dia 15 de juliol, també a les 21 hores, el 2x2 masculí. I llavors el dia de 7, divendres de la setmana vinent, en aquest cas el 2x2 mixt, és a dir, junts masculí i femení, diguem, de la manera que, en aquest cas, un home i una dona, un jove i una jove, que diguem com li vulgueu dir, a l'inrevés, vaja. Per ordre, vull dir que no estic dient un ordre establert, que per fi són dues persones, per tant no té més història. Ho organitza el Club Voler i Artà, preu de la inscripció 5 euros per participant, inscripcions al telèfon 630 583 334 fins 3 dies abans de la prova. Per tant, en aquest cas, en el cas del que és primera data, dia 8, no sé si ja hi seríeu atents, perquè 3 dies entenc que seria ahir. Depèn de com ho compten, però bé, si no, per tant, sí que hi seríeu atents, òbviament, pel 2x2 masculí de dia 15 i el 2x2 mixt de dia 17 de juliol. La repetesc pel voler i platja, telèfon 630 583 334. Repetesc fins 3 dies abans de cada prova respectiva. I després ja pega vot, diguem-ne d'alguna manera, dia 19 de juliol, que això està en plan de diumenge de la setmana vinent.
a les 19 hores, dia de 9 a les 19, la 22ª travessa costa de la Colònia Sant Pere de natació. Inscripcions a la platgeta a les 17:30, una hora i mitja abans. Preu també 5 euros, s'inclou assegurança i gorra de natació. Ho organitza Club Aigua Esport a Artà. I així d'aquesta manera tancarà ja del tot aquest programa de festes de Sant Pere 2026, d'aquell llibretet que se va editar per a l'ocasió.

Però més enllà d'això, també recordem que hi ha altres propostes, com per exemple aquest Centre del Patrimoni del Teatre Artà a diferents espais del nostre municipi. Ja varen tenir l'estrena que ha passat divendres, en aquest cas a les Peces, ho diré bé, perdó. I en el cas ara del divendres, dia 10, o sigui, aquest divendres, tenim la proposta titulada Tiu, que diu Tiu es despulla i canta assaig obert, és el títol que diem assaig obert. Diu 12 capítols d'intimitat on les referències gastronòmiques, els paisatges tradicionals i els costums continuen presents i en equilibri. Assaig obert vol ser una estona de música honesta, senzilla i propera que presenta acompanyada de grans músics com Jordi Tugores i Pere Dàvila. Diu, és important saber des d'on es fan les coses, no solament fer-les, diu Tiu. Serà aquest divendres, dia 10 de juliol, a les 21:30, concretament a Sa Colònia Sant Pere, el lloc que ja ha conegut com Sa Madona, popularment conegut així, si més no. És una pena, però bueno, al final ja de fa temps que se l'ha batiat així el lloc. Això serà dia 10, com dic, concretament aquest divendres, i dissabte, dia 11, com ja me'l va explicar, si més no, el responsable del teatre, tenim, o tindrem, millor dit, Nick Lore. No sé si ho pronuncio bé, espero que sí. Diu, Nick Lore és un projecte musical solista que transforma el teatre en una experiència propera i envoltant. En guitarra acústica, percussió amb els peus i una veu càlida, sona com una banda al complet. El seu versàtil repertori viatja des de delicades versions fins a grans èxits del pop i rock internacional, castellà i català. Un viatge musical únic per emocionar i connectar. En aquesta ocasió serà dissabte, dia 11 de juliol, i aquest dissabte, a les 21:30 hores, i el lloc per aquesta proposta serà a la terrassa del Teatre d'Artà.

0: Radio Horta 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo...

I l'Ajuntament d'Artà també ja ha anunciat que el concert que et sol fer habitualment, tot i que aquests darrers anys algun any no s'ha fet o s'ha fet diferent, enguany dins les festes de Sant Salvador, les festes patronals d'Artà, tindrem el gran Manu Guix i serà el proper dia 26 de juliol dins el marc, tot i que, bueno, el previ, en aquest cas, si sí, m'he d'autocorregir, previ a les festes patronals de Sant Salvador. Diu el proper 26 de juliol, la delegació d'Artà de l'Obra Cultural Balear, la col·laboració de l'Ajuntament, recupera aquesta cita musical. El concert comptarà amb l'actuació de Manu Guix, conegut músic en aquest cas català, que temps enrere crec que va prendre part a OT, Operación Triunfo, i segurament també altres programes que ara me poden fugir de la memòria. Diu, músic, compositor i productor de referència que presentarà la seva gira acústica. La balada començarà, però, amb Babà Jussifà, un grup del qual formen part diversos músics artenans, que esdevé una oportunitat per conèixer de prop un projecte musical vinculat al municipi, que sempre s'intenta, evidentment, donar a conèixer o donar a conèixer més, depèn de cada cas, grups o artistes o duets o bé la modalitat que sigui a nivell musical. On hi hagi, o sigui tot, o hi hagi, depèn de cada cas, músics o persones artenenques. En aquest cas serà Baba Josifam qui obrirà aquest concert del Santuari de Sant Salvador, com dic, el proper dia 26 de juliol. Ja ha anunciat l'Ajuntament que ja podeu adquirir les entrades, per tal motiu podeu anar al teatre els dies 15, 16, 17, 22, 23 i 24 de juliol de les 19 a les 21 hores, és a dir, l'horari habitual. Repetesc, 15, 16 i 17, 22, 23 i 24, és a dir, els horaris habituals que hi ha de dimecres a divendres, bàsicament, serà de dimecres a divendres la setmana que ve i de dimecres a divendres de l'altra setmana, l'horari habitual de les 19 a les 21 hores, o també, si voleu, podeu agafar les vostres entrades a través del portal web també habitual darrerament ticketip.com. Per tant, podeu fer-ho bé presencialment al teatre o bé virtualment, perdó, volia dir, en aquesta pàgina web de ticketip.com, que també podeu agafar aquestes entrades, com dic, de Manu Guix i Baba Jussifà, que se farà el proper dia 26 de juliol al Santuari de Sant Salvador. Per tant, vos ho recomanam perquè l'Obra Cultural Balear cada any intenta proposar una proposta certament interessant. Aquest any no ho és manco. Anys enrere sí que hi havia hagut certes diferències, ho deixarem així, en aquest sentit, i no s'havia duit a tema tal com era habitual o s'havia duit altres propostes com a tal. I enguany ja sí que torna a ser de manera conjunta entre l'Obra Cultural i l'Ajuntament d'Artà, cosa que celebrem que hagi pogut haver entesa. I això, en aquest cas, si anem a la pàgina web de ticketip.com, diu això, diu Manu Guix ens presenta en format acústic les cançons de tota la seva discografia, fent especial atenció als seus últims treballs, així com a les novetats que ha publicat recentment. A part, durant el concert, repassa i fa versions d'altres temes clàssics de la música de tots els temps. Un concert on el públic també pot escollir de forma lliure el repertori, fent que cada espectacle sigui únic i diferent. Manu Guix és un dels grans intèrprets i compositors del nostre país, amb una llarga carrera com a autor, intèrpret, compositor i director mu de musical, o també conegut per les seves aparicions a la televisió. Per altra banda, Babà Jussifà, diu el grup mallorquí Babà Jussifà, arriba al Santuari de Sant Salvador d'Artà per presentar el seu primer disc, Punt de Partida. Un vespre especial per un lloc especial. Quatre dels nous músics del grup són fills d'aquesta terra i tornen a casa de la millor manera possible, amb disc nou, directe, enèrgic i ganes de fer festa. Babà Jussifà, d'una proposta musical que no deixa ningú assegut, festiva, acollidora, familiar, i que aquesta nit compartirà escenari amb Manu Guix per tancar un vespre que promet ser inoblidable.
música, paisatge i arrels. Benvinguts al punt de partida. Així, per tant, com dic, ja podeu agafar les vostres entrades, tant en aquest cas a nivell virtual de Ticketit.com, o bé, com sempre, de dimecres a divendres, si més no en aquest cas a partir de la setmana que ve, de dia 15, és a dir, 15, 16 i 17, o bé dia 22, 23 i 24, al Teatre Artat de les 19 a les 21. I si qualcú vol fer de manera virtual, ja ho pot fer, que diem, en qualsevol moment pot comprar fins a un total de 10 entrades a la vegada, i si volgués més, evidentment, pot fer-ho en diverses compres paral·leles, i veig que té un preu general de 12 euros, segons el Manco Ticketit. Així ho marca, supos que tant d'una manera com l'altra entenc que valdrà el mateix, perquè això no seria discriminatori, i repetesc, en aquest cas, això, 12 euros, en el qual ja estan incloses les despeses de gestió. Per tant, no hi ha cap extra com a tal, sinó que ja està calculat en base que les despeses de gestió ja surtin aquests 12 euros per entrada. Per tant, vos ho recomanem, com dic, serà el proper dia 26 de juliol de 2026, a les 21 hores, al Santuari de Sant Salvador d'Artà. Manu Guix i amb la gran prèvia de Baba Josifà.

ser com som. I quan són les de 9 i 5 minuts ara mateix, del 8 dilluns, dia 6 de juliol de 2026, tenim, segons Balears Meteo, cel serè, 32,9 graus centígraus, aquí a Artà, l'estació Hortenca de Molineux. Repeteix, 32,9 graus centígraus, literalment diu molta calor, sensació tèrmica de 35, per tant, diríem que 2 graus més de sensació tèrmica que la temperatura real. Repeteix, temperatura de 32,9, sensació tèrmica de 35. La màxima temperatura d'avui, sense comptar sensació, sinó temperatura, diguem-li, real, entre cometes, ha estat, millor dit, de 35,4 graus centígraus i ha estat a les 12 i mitja, concretament a les 12 i 31 minuts. Pel que fa a la mínima, el manco del moment ha estat de 18,8 graus a les 6 i 32, a les 6 i mitja d'avui de matí. Per tant, avui temperatures redondejant, dirien que entre 19 i 35 graus a l'estació Hortenca de Molineux, segons balearsmeteo.com. El vent també té de sud-est, 1,6 km per hora, en ràfes de 9,7, màxima ràfaga d'avui fins ara 22,5 a les 11 i 25 minuts, màxima ràfaga mensual 57,9 km per hora. Humitat al 42%, robada al punt del 18,3 graus, baròmetre 1.017,8 hectopascals, tendència baixant a poc, previsió l'índex ultraviolat 8,8, dins l'escala molt alt, per demà 9,0, dins l'escala molt alt. Pluja d'avui 0, total mensual de juny 0, total anual 255,6. Sortir del sol a 6:25, posta del sol a 21:07, sortir de lluna a 0:22, posta lluna a les 12:39, tenint lluna minvant un 62% il·luminada.

I, de fet, aquesta temperatura mínima i màxima d'avui són la mínima més baixa del Codony de juliol i la màxima més alta del Codony de juliol. Com ja he dit, la mínima s'ha donat a les 6:40, la màxima a les 12:30 d'avui migdia. Per tant, en aquest sentit, i temperatura mitjana de tot el mes la tenim de moment en 26,6. Faig un repàs, ja que hi ha pocs dies. Dia primer, que això era dimecres de la setmana passada, mínima 22 graus, màxima 31,3, mitjana de 26,4. Dia 2, de 9,3 de mínima, màxima 30,2, mitjana de 25,3. Dia 3, mínima de 20,8, màxima 30,7, mitjana 26,1. Dia 4, dissabte, mínima de 20,4, màxima 31,4, mitjana de 26,7. Ahir diumenge, mínima 20,3, màxima 34,6, mitjana de 27,8. I avui, ja han dit aquests, de 8,8 de mínima, i 35,4 de màxima, que de mitjana dona aquests 27,5 graus centígraus. Així, per tant, amb aquests pocs dies que tenim de juliol, ja he dit, la mínima més baixa i la màxima més alta és la d'avui, com veiem, per tant, avui dia de més amplitud de temperatures, no se pot dir, no hi ha qüestió en aquest sentit. A nivell de mitjana, temperatura mitjana més baixa, la tenim en dia 2, en base en tot el que he dit, mitjana de 25,3 graus i la mitjana més alta ahir diumenge en 27,8 graus, i diumenge dia 5. Per tant, mitjana més baixa dia 2, mitjana més alta dia 5, de moment, fins avui està clar. Pel que fa al vent, el dia que més, de moment dia 3, que era divendres, amb ràfegues de 57,9. Per la resta de dies, dia primer, ràfegues màximes de 27,4. Dia 2 ja va pràcticament doblar, no va arribar, en 49,9 km per hora. Dia 3, el que ja han dit, dia que més, de moment, 57,9. Dia 4 i 7, 37 km per hora. Ahir diumenge, dia 5, 33,8. I avui segueix baixant amb aquests 22,5 km per hora de les 11:25 d'avui de matí. En quant al sector del vent, dia primer de nord-est, després dia 2 i dia 3 de nord, dia 4 de nord-nord-est i ahir dia 5 de nord. En el cas d'avui és el dia que el sector majoritari és de l'est.

0: Tendríem de dia 2, dia 3 i dia 4, aquests dies més ventosos, amb el dia que més, ja ho he dit, divendres dia 3, en 57,9 km per hora de ràfegues màximes.
1: Amb un somriure, feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

I ara passam a la predicció, en aquest cas a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, que mos diu que el manco fins dijous, de manera inclosa, cel descobert. Després del cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, de moment, predicció de cel poc ennuvolat. Així tot, 0% de possibilitat de pluja també fins a dijous, després divendres i diumenge un 5%, un percentatge molt baix, dissabte sí que torna al 0%. En quant a temperatures, va variant la cosa i el vent també. Si voleu vaig, ara ho he dit així un poc molt genèric, però anem pas a pas cronològicament. El que queda d'avui dilluns dia 6, vent principalment de l'oest en torn a 10 km per hora. El que fa demà dimarts, temperatures entre 20 i 38 graus, 20-38, que d'aquesta manera seria mínima més alta i màxima més alta, per tant aquesta pujada de temperatures respecte avui, el manco tal com està mínima i màxima d'avui respectivament. El vent, primeríssimes hores de demà en calma en 0, de matí sud-oest en 15, cap vespre de l'est en 10 i darreres hores de l'oest, canviaria totalment en aquest cas, però seguint en torn a 10. Alerta groga per temperatures màximes en el dia de demà. Pel que fa dimecres, passat demà, dimecres 8, com ja han dit, s'ha descobert 0% de passat de pluja, temperatures 21-38, és a dir, pujant un grau de mínima, manteniment de màxima, vent que podria començar de l'oest en 15 i segona meitat en calma. En aquest cas, ja perill important, alerta taronja, en aquest cas, per temperatures màximes per dimecres. Per tant, demà intentarem actualitzar això, però atenció, si menys, en aquestes alertes per demà groga i per dimecres taronja per altes temperatures. Per tant, precaució, responsabilitat. Per dijous, dia 9, cel descobert, 0% de pressió de pluja, temperatures 22-37, pujaria la mínima, baixaria la màxima, per tant, manco amplitud, temperatura, com he dit, entre 22 i 37, pujaria un grau i baixaria un grau, respecte al dia anterior, i vent possible dijous de l'est amb 10. Passaríem a divendres 10, cel poc ennuvolat, 5% de pressió de pluja, com ja han dit, temperatures possibles entre 21 i 36 graus, baixaria un grau tant la mínima com la màxima, per tant, baixada poqueta per divendres, però vaja, baixada, i el vent possible de sud-est en 15. Passaríem a dissabte dia 11, cel poc ennuvolat, 0% de passat de pluja, temperatures 20-35, és a dir, baixada d'un grau tant de mínima com de màxima, segueix baixant la cosa, i vent possible dissabte de nord en 15. Passam a diumenge dia 12, poc ennuvolat, 5% de possibilitat de pluja, temperatures 21-36, recupera el grau que havia perdut el dia anterior, per tant, retorna a les temperatures de divendres, pujant un grau de mínima i un grau de màxima. El vent podria ser diumenge de sud-est, en torn a 10 km per hora. I com m'agrada fer, si m'ho miram només la mínima, tenim aquesta pujada entre els dels 20 de demà, puja els 21 per dimecres, puja els 22 per dijous, que seria la mínima.

més alta. Després faria el sentit contrari, baixaria els 21 divendres, baixaria els 20 dissabte i després torna a pujar els 21 per diumenge. Per tant, aquesta pujada de mínima fins a dijous, que baixa després fins a dissabte per tornar a pujar de cara a diumenge. Això està implant de la mínima. Pel que fa a la màxima, en aquest cas, a gran trets, baixada de temperatura màxima, que ja va bé si més no, perquè per demà i passat demà en aquest cas coincideix amb els possibles 38 graus de màxima, en conseqüència serien les màximes més altes, per demà i passat demà repetesc, baixaria els 37 per dijous, baixaria els 36 per divendres, baixaria els 35 per dissabte, i en aquest cas després diumenge recuperaria un grau i pujaria els 36. Però si mirem la màxima, veiem aquesta baixada des de dimecres fins a dissabte, després que el diumenge quan dic aquesta petita pujada. Per tant, això és una mica aquesta predicció que de moment mos prediu així aquestes cel, temperatures i vent per als propers dies, per tota aquesta setmana. En aquest cas, ja sabeu que sempre el dilluns coincideix en la setmana completa de predicció i per tant així ho tenim. A nivell de pluja en principi res, excepte divendres, diumenge, hi ha un lleugeríssim 5%, que és un percentatge molt baix. En quant a temperatures, ja han dit, la màxima va baixant, en aquest cas des de demà i passat demà, que atenció, alerta groga per demà i taronja per dimecres, seria el més comentable, si més no, i pel que fa al vent, no hi ha cap dia que marqui ràfegues màximes, per tant, relativa, entre cometes, tranquil·litat.

0: latidos.
1: I així posàvem el punt final en aquest programa d'avui de Capvespres de Ràdio Horta, tornant demà més coses en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 de la colònia, o www.radiohorta.cat a través d'internet. Salut, salut i moltíssima més salut. Adeu a tots.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A tant joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler.

0: you men very much. Little Anthony and the Imperials. Man has kind of a very, very interesting vocal styling, this without a doubt.
1: L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web, www.radioartà.cat.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: Vols renovar el teu armari amb estil? En Band, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Band té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Band, moda que te fa brillar. T'esperam. No se trata de...

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: yeah.
1: Us hi porta sentir l'aigua i les barques al capvespre, i la nit amb ella és vostra, és mig boja i això us tempta, i ella us dona te i taronges d'unes terres estrangeres, i tot just aneu a dir-li que no us queda amor per ella, de seguida us capta

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Esteu escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ai tens les coses més guapes.
1: Ai, què hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

marí les nits de temporal. La puta surt maquillada de lluna amb un sol.

només per a tu. Només per a tu, només per a tu, només. Per tu, només per a tu, només per a tu. Per tu, només. Per tu, només per a tu.

0: A Ràdio Artà contam històries, donam veu al poble i fem companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.
1: ¿Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso? Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: de Colombia para el mundo, papá.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Oye, Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Ant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Ant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Ant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.